0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Des de Barcelona, en cabina, Anna Wolf.

0: 2 hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu. 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio... Passa el cap de setmana amb Ràdio Obrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: M'agrada la bona música.
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
4: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
5: Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: Yo.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
2: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Tampoc.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Sindical convoquen a la marxa, a la qual també se sumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies en els centres educatius, i col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 12:15 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius han fet una crida a tornar a omplir Barcelona i ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els Mossos d'Esquadra han donat alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar ahir un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els ha deixat avançar més. Quan aquests 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, no ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit a la zona de l'incendi, que des d'ahir a la tarda està estabilitzat. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. Pel que fa a les causes de l'incendi, encara són desconegudes. Precisament moment per conèixer el temps de cara a aquest nou diumenge, de nou amb temperatures altes. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia. Aquestes hores del matí de diumenge, les temperatures són molt suaus a tota la costa catalana amb molts valors per sobre dels 20 graus. Amb un matí que es presenta molt assolellat, tot i que tindrem l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, aquestes bandes de núvols els íprims que aniran escombrant tot el territori català. A la tarda continuarem amb la mateixa dinàmica de temps assolellat, tot i que a la sector del Pirineu i Prepirineu tornarem a tenir el creixement de nuvolades que podran descargar ruixats acompanyats de tempestes, sobretot a les comarques de la Cerdanya i també del Ripoll. Pollès no descarten algun ruixat al sector del Pallars o també de l'Aran. Algun ruixat es podrà deixar també veure a punts del Prepirineu més central, amb unes temperatures que es mantindran una altra vegada molt càlides a les hores centrals del dia, sobretot al Pla de Lleida. Ho anirem seguint, que tingueu molt bon dia.
2: I en esports, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions de Waterpolo per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació. L'agenda amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica al web abrera.cat. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 7:15 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 8:15 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.
6: ¿Qué hora son, mi corazón?
7: Hora 23.
8: Te lo dije bien
9: clarito. Permanece a la escucha.
7: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
10: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
12: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
13: That's right.
14: In your face. It's gonna be a lonely night.
15: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical convoquen la marxa, a la qual també se sumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies a l'escola, i els col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I ahir els Mossos d'Esquadra van donar cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de nucli nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i la Diagonal, un cordó dels antiavalots no els va deixar avançar més. Quan els 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem encara de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit en la zona de l'incendi. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa durant aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. I ens n'anem fins a la Seu d'Urgell, que acull aquest diumenge 14 de juny la tercera edició de la Mostra Intercultural, que tindrà lloc al passeig de Joan Brudieu. L'esdeveniment comptarà amb la participació de representants de 12 països. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
3: I ens ho explica el regidor de Solidaritat, Jordi Mas Ortega.
4: Què busquem és com ens agradaria a nosaltres que ens tractéssim si haguéssim d'anar a un altre país? Doncs també intentem des de la Seu ser una ciutat acollidora on tothom vingui d'on vingui pugui també trobar el seu espai i ens puguem enriquir amb la diferència.
3: Entre les activitats previstes hi ha sessions de contacontes amb narracions tradicionals de diferents cultures a càrrec d'Elisabet Galinde de Venezuela, Fàtima Zagrae de Marroc i Tafa Fati del Senegal. També es faran actuacions musicals i exhibicions de danses tradicionals. Pel que fa a l'ambientació musical, anirà a càrrec del grup Los Argentinos, mentre que hi haurà mostres de danses de Colòmbia, Bolívia i el Perú. La jornada es completarà amb un concert de música en directe del grup Son Latino. A més, els assistents podran gaudir de tallers de cultura popular. Com a activitat complementària, el dijous 18 de juny a les 7 del vespre, l'Espai Ermengol al Museu de la Ciutat acollirà la presentació del llibre Mares Migrants de Fàtima Saheb.
2: I encara en plana cultural, el Festival de Cinema Català FICCAT premiava ahir el documental Operació Hipèrit a la trama civil de la Guerra Química, un treball d'Atac 12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Les inscripcions es poden formalitzar fins a les 9 del matí del mateix diumenge mitjançant instància específica a la seu electrònica al web abrera.cat. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 7:15 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 8:15 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 3:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
9: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
10: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
9: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
11: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
12: I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
11: Descarrega't la nostra aplicació.
12: Disponible per Android i iOS.
11: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, amb

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
2: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Sindical convoquen la marxa, a la qual també se sumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies, i col·lectius socials de defensa també per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà cap a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. I els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquesta matinada de diumenge l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, a la Segarra. El foc ha afectat unes 50 hectàrees i 15 dotacions terrestres es mantenen a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassant el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I precisament en successos, tres persones van morir ahir dissabte en tres accidents al medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués a l'Alt Empordà i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I seguim en aquesta plana perquè també ahir els Mossos d'Esquadra van donar alguns cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant de la delegació del govern espanyol a Catalunya. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem ara en plana internacional, ja que avui es preveu signar un acord entre els Estats Units d'Amèrica i l'Iran per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump. En canvi, per part de l'Iran, no tenen tan clar que això acabi passant avui, tot i que declaren que hi ha hagut molts avanços en les negociacions. El Pakistan, país mediador, va informar que aviat hi hauria aquesta signatura, però tampoc van especificar en quin temps passaria. I en cultura, el Festival de Cinema Català ha ficat premiar el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa, amb Ràdio Televisió Espanyola de Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. Aquest va ser el primer conflicte en el que es van tirar bombes d'aquest tipus sobre la població civil. I en plana esportiva, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'endú la Champions per 17-16, revalidant per segona vegada aquest títol continental. I a la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell perd 0-1 en l'anada de la final de play-off descens pendents de la tornada a Sabadell. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera amb ball al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació. L'agenda.
3: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 6:45 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. mentre que divendres 19 de juny, a 8:15 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabat, podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 3:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10:00 a 2:15 i dissabtes de 10:00 a 2:00.
0: Abrera Informació, l'agenda.
3: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres de 4:00 a 8:00 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
2: Los temazos de siempre.
1: Las mejores melodías.
3: Y muy buen rollo,
4: y muy buen rollo.
2: Todos los sábados, de 10 a 11 de la noche, en Radio Obrera.
5: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
1: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
6: Al cap de setmana, Radio Obrera. Radio Obrera. Marquem la diferència.
7: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarrega't la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornaran a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Ho faran a partir de 11:45 des dels Jardinets de Gràcia i tenen previst anar fins a Plaça Catalunya, on hi faran els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve també hi començarà amb moltes més vagues. I s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir, en aquesta zona, entre la Segarra i el Solsonès, va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees, concretament a Sanaüja. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I seguim en aquest cas parlant de que ara Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen com a mínim d'un hospital amb el sistema operatiu. I parlem de més coses que també s'estan implementant des del govern, i és que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50% i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte, doncs, que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'excepció serà total, mentre que els estudiants que tinguin família monoparental amb un fill pagaran el 50%. En successos, tres persones van morir ahir en tres accidents en medi natural. En concret, ha estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Alins, al Pallars Sobirà. I encara en aquesta plana, els Mossos d'Esquadra van detenir el 29 de maig un lladre que utilitzaven un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'edat avançada. El pispa de 22 anys cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat. El modus operandi del lladre consistia a circular en patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. I en plana internacional, pendents dels Estats Units d'Amèrica i l'Iran, si signen l'acord per acabar amb les hostilitats i reobrir avui l'estret d'Hormuz. Així ho assegurava ahir el president dels Estats Units, Donald Trump, que signarien avui, en canvi per l'Iran. No tenen tan clar que això acabi passant aquest mateix dia. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la Champions, que va guanyar 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera amb ball al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 6:45 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:45 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:45 i dissabtes de 10 a 2.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1.
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
7: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
6: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
7: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
8: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar ara a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Aquest cop també ho fan amb les famílies de les escoles. La marxa surt ara a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. Amb aquesta vaga, el que volen els impulsors de la mobilització és que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. I seguim en plana educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. I en plana d'incendi s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra d'Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers per ara donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. I passem a parlar de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen de, com a mínim, un hospital amb el sistema operatiu. I encara en plana de salut, més d'un milió de persones van donar sang i plasma a Espanya durant el 2025. Segons el Ministeri de Salut, es van superar els 1,6 milions de donacions, imprescindibles per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i urgències. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Donant de Sang. I parlem en cultura, ja que el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb La Xarxa, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. En el mateix festival, també Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda de la 18a edició d'aquest festival. En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la seva segona Champions de la història per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana, realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera amb ball al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, a la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 6:45 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. mentre que divendres 19 de juny, a 8:15 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabat, podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 3:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:00 i els matins, dimarts i dijous de 10:00 a 2:15 i dissabtes de 10:00 a 2:00.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
3: Cap de setmana amb Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera.
3: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
4: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
5: a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res, conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat avui diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat. Els impulsors de la mobilització volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I seguim en plan educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran, doncs, el mateix tracte que les famílies nombroses. I parlem de mobilitat, ja que Montmeló torna a ser un punt calent en aquest tema amb el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que arrencarà a 3:15. De moment, el trànsit a l'entorn del circuit es manté tranquil, però cal seguir-lo de ben a prop. Especial atenció a les vies d'arribada en les hores prèvies a que comenci aquest circuit, que són la P7, la C33, la C17 i la C35. I també, sobretot, atenció a la sortida quan finalitzi aquest Gran Premi. I parlem també sobre afectacions, però en aquest cas pels incendis, ja que s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona, a la Segarra, va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees. Els bombers donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions pendents de l'entrada de vent de marinada. I parlem de successos, ja que 3 persones van morir ahir dissabte en 3 accidents al medi natural. En concret, han estat un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merola, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués, a l'Alt Empordà, i una persona que ha caigut uns 100 metres al port de Medacorba, a Lins, al Pallars Sobirà. I parlem en plana internacional, ja que avui els Estats Units d'Amèrica i l'Iran preveuen signar un acord per acabar amb les hostilitats i reobrir l'estret d'Hormuz. Sobretot qui ho preveu és el president dels Estats Units, Donald Trump, que així ho va assegurar ahir a la seva xarxa social. En canvi, per part de l'Iran, sí que asseguren que tenen molt avançades les negociacions, però no tenen clar que aquesta signatura passi pel dia d'avui. I en cultura, el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. El documental narra com l'estat espanyol va bombardejar amb gas mostassa la població del Marroc durant la Guerra del Rif. I en esports, el waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va guanyar la Champions per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda amb Benavent Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els diumenges de 10 a 2 del matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera amb ball al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació. L'agenda.
4: Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 6:45 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. mentre que divendres 19 de juny, a 8:15 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabat, podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 3:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:00 i els matins, dimarts i dijous de 10:00 a 2:15 i dissabtes de 10:00 a 2:00.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: That's right.
5: Big Friday on Air.
6: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo.
5: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
7: Oh, now, like
5: Big Friday on Air. A Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera.
5: Passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: tal lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública.
4: És la darrera protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i un preacord que no van avalar la majoria del professorat.
3: Repassem les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
3: El Gran Premi de Fórmula 1 ha tornat a omplir aquest cap de setmana els accessos al circuit de Barcelona, a Catalunya.
4: I és que milers d'aficionats s'hi han desplaçat provocant una circulació intensa a les principals vies d'accés i obligant a activar mesures especials de trànsit.
3: I també en afectacions s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra Alta, segons informa Protecció Civil.
4: Recordem, a més, que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja i que els bombers donen ara per controlat.
3: Moment de repassar precisament la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana. Al Pla de Barcelona teníem temperatures per sobre dels 22-23 graus i també en molts punts a la Costa Brava aquestes temperatures eren al voltant dels 20 a 22 graus. Amb un matí molt assolellat i hem tingut l'arribada per les Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona, bandes de núvols alts i prims, però en general el matí ha estat molt i molt assolellat. Amb unes temperatures que aquestes hores poc a poc van pujant, temperatures que són càlides a bona part del territori català i de cara a les properes hores inclús podran pujar més al Pla de Lleida amb valors que esperem arribar als 34 a 36 graus. Per tant, ambient càlid a aquestes hores de la jornada i augment de la inestabilitat, sobretot de cara a aquesta tarda al Pirineu, amb ruixats que podran anar acompanyats de tempestes, sobretot ubicats a punts de la Cerdanya, del Ripollès i també acabaran afectant el nord del Pallars i arribaran també al nord de l'Aran. Ho anirem seguint aquí la xarxa que tingueu. Bona tarda.
3: I en successos, ahir 3 persones van morir en 3 accidents al medi natural.
4: En concret, un jove ofegat al riu Llobregat a l'Ametlla de Merol, al Berguedà, un submarinista desaparegut a Cadaqués i una persona que va caure uns 100 metres al port de Medacorba a Alins.
3: I en esports, el Barça s'imposa al Tenerife per 76 a 85 i es classifica per a la final de la Lliga CB.
4: El Joventut, per la seva banda, ha de guanyar els 2 partits a l'Olímpic per mantenir opcions d'arribar a la final.
3: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Benabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Durant el matí d'aquest diumenge 14 de juny, se celebra el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera pels carrers, places i indrets del municipi. El lliurament de premis tindrà lloc a partir de les 2 del migdia a la Casa de Cultura d'Abrera. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera amb ball al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dimecres 17 de juny de 6 a 7 de la tarda la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
7: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
8: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
10: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
7: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
10: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
7: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
11: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
12: No te quedes atrás
11: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
12: En Top Música Nueva.
11: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
13: Música y cultura de club de calidad. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
14: Passa el cap de setmana amb Radio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I siga

0: T'agrada la bona música?
1: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, ràdio.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Centenes de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT, Coordinadora Obrera Social, han convocat la mobilització l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat des de la FAC, col·lectius socials i representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els comuns. Els impulsors volen que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 7.000 el total d'assistents a la protesta i els organitzadors ho han fet en 25.000. I d'altra banda, s'ha activat a nivell 3 el nivell 3, com diem, del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons informa Protecció Civil. A més, recordem que ahir ja va haver un incendi que va afectar unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers el donen per controlat, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marinada. En plana de successos, els Mossos d'Esquadra van detenir un lladre que utilitzava un patinet elèctric per robar cadenes d'or a dones d'avançada edat. El bisbe, de 22 anys, cometia els robatoris al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat i el seu modus operandi consistia a circular amb el patinet elèctric per la vorera fins a localitzar una víctima potencial. Un cop seleccionada, s'hi aproximava ràpidament per l'esquena i li feia una forta estrabada per arrencar-li la cadena que portava al coll. Parlem ara també de cultura. Els marrecs de Salt han celebrat els seus 30 anys de colla avui amb una diada plena d'orgull i amb castells de gamma extra a la plaça del Vi de Girona. Ho han fet acompanyats dels castellers de Vilafranca que en el seu segon torn han aconseguit descarregar un 4 de 9 amb folre i agulla, un castell que no s'havia aconseguit mai descarregar a la plaça del Vi. A la diada també hi ha participat la colla jove dels Xiquets de Tarragona que han acompanyat els marrecs en un aniversari per reivindicar la colla referent dels castells al nord de Catalunya. I tanquem amb els esports. El Barça de bàsquet es classifica per la final de la Lliga CB després d'imposar-se al Tenerife al tercer partit per 76 a 85. A l'altra semifinal avui, tercer partit a Badalona entre el Joventut i el València, amb els badalonins obligats a guanyar aquest partit per allargar la sèrie i no caure així eliminats. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Salamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686 253 157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: ¿Qué horas son, mi corazón?
6: Hora 23.
7: Te lo dije muy
8: clarito. Permanece a la escucha.
9: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
6: Hora 23.
9: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
6: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
9: A Ràdio Abrera, Hora 23.
10: Ràdio Reloj.
11: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
12: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
13: It's gonna be a lonely night.
14: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Ràdio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Ràdio Abrera.
15: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
16: Marquem la diferència.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
4: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
3: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Cap de setmana amb Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Cabrera, 107.9.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical han convocat la manifestació l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
3: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. La Guàrdia Urbana ha xifrat en 100.000 els assistents i els organitzadors en 25.000. Seguim amb més educació, perquè les famílies monoparentals tindran les mateixes rebaixes que les famílies nombroses en les quotes universitàries a partir del pròxim curs, en una reivindicació que s'aprovarà aquest dimarts vinent al Consell Executiu. En el cas d'una família monoparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de famílies monoparentals amb un fill pagaran el 50%. El govern ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros en els pressupostos per tirar endavant aquesta mesura. I d'altra banda, està activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, la Noguera, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta, segons ha informat Protecció Civil. En plana internacional, l'Iran ha amenaçat amb trencar la negociació de l'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura. Una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del Papa Lleó XIV, que el passat dimecres, recordem, va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I tanquem amb els esports, recordant que en handbol el Barça juga a partir de les 6 de la tarda a la final de la Champions contra el Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol "Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut", a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 8:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat "Pintavidres de Festa Major", recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el pavelló municipal d'esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo, i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
1: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
1: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
0: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
2: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Èxits sense pausa. Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

t'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada. Ràdio Obrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Els bombers treballen a hores d'ara en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís d'aquest foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:15 de la tarda. L'incendi mobilitza una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries, i les tasques d'extinció se centren en contenir el flanc dret i protegir les edificacions del flanc esquerre. Aquestes amenacen precisament algunes granges i masies on s'han evacuat almenys 8 veïns de les seves cases per precaució i a altres se'ls ha demanat el confinament. El foc, a més, obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032, entre Cervià i les Borges Blanques. I centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última del curs, a la qual també s'hi ha sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. Escoltem el seu president, Jordi Carreras.
3: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
2: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns. I en plana internacional, l'Iran ha amenaçat de trencar la negociació d'acord de pau amb els Estats Units arran d'un nou atac d'Israel al Líban. El bombardeig de l'exèrcit israelià s'ha produït en un suburbi de Beirut i anava dirigit contra la milícia de Hezbollah i ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. Parlem també de cultura, perquè una cercavila popular ha recorregut els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar així la inauguració de la Torre de Jesús. La festa de les colles de gegants i capgrossos de la ciutat arriba pocs dies després de la visita del papa Lleó XIV a Barcelona, que el passat dimecres va presidir l'acte d'inauguració i benedicció de la nova torre, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte. I en els esports, recordem que a partir de les 6 de la tarda el Barça d'handbol buscarà aixecar una nova Champions. A la final s'enfrontarà al Füchse de Berlín, a Alemany. I en automobilisme, recordem que l'anglès Lewis Hamilton s'ha endut la victòria al Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Barcelona, Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol "Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut", a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat "Pintavidres de Festa Major", recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo, i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula "Natchez". A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
6: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
7: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90s.
8: Los temazos de siempre.
7: Las mejores melodías.
9: Y muy buen rollo.
10: Y muy buen rollo.
11: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
12: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
13: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
14: Sonido Remember.
0: A Ràdio Obrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: La seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
1: En directe?
0: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
1: No.
0: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
1: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu. Ta-da!

Siguis on siguis, Ràdio Brera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radiobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Brera en

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: ¿Vols més clients? ¿Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: reglas de este juego.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc impulsat pel vent de sud s'ha rebut poc després de 3:15 i aquest incendi mobilitza a hores d'ara una trentena de dotacions, 7 de les quals aèries. El foc amenaça algunes granges i masies i s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, el foc obliga a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032 entre Cervià i les Borges Blanques. A més, Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per ordenar el confinament a casa de la partida precisament de la Devesa, molt a prop d'aquest incendi. El missatge ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer i fer cas de les indicacions de les autoritats i trucar al telèfon d'emergència 112 en cas que sigui necessari. Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps de cara a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Aquest diumenge ha estat càlid una altra vegada amb temperatures per sobre dels 36 graus en molts punts de les comarques del Bages, del Segrià, de la Ribera d'Ebre o també del Pla d'Urgell, amb una jornada que ha estat càlida, com diem, i també molt assolellada al conjunt del país, amb ruixats que han aparegut al llarg de la tarda, que han espetegat amb intensitat. Ha estat el cas del Pallars, de l'Alta Cerdanya o també de l'Alt Ripollès. En moments de xàfec la temperatura ha caigut en picat. Demà dilluns començarem la setmana amb un ambient molt més variable, sobretot a la franja de Ponent i a moltes viles de la Costa Brava. I a la tarda els ruixats s'extendran també per molts punts de la Catalunya central i compte perquè podran descargar amb molta intensitat. Temperatures que si fa no fa, poques variacions tindran. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona setmana.
2: Donem també un cop d'ull al trànsit, perquè també es troba tallada a banda de les dues carreteres entre Cervià i les Borges Blanques, la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona i també les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona. Parlem també d'educació. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT Intersindical, CNT i la Coordinadora Obrera Social han convocat aquesta manifestació, l'última del curs, i també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I tanquem amb els esports. A hores d'ara comença la final de la Champions d'handbol, on el Barça busca un nou títol davant el Füchse de Berlín alemany. Més tard serà el torn del Joventut en bàsquet, que rebrà el València per mantenir-se viu i encara amb opcions d'arribar a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, a la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol "Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut", a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:45, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat "Pintavidres de Festa Major", recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo, i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Rocaibrós a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous, de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes, de 10 a 2.
0: Abrera Informació, l'agenda.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Soy J.C. Randoña.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

que vaig al cotxe, Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música, Ràdio Obrera. Que practico esport, Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte, Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu, Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. Els bombers continuen treballant en un incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues. L'avís del foc, impulsat pel vent de sud, s'ha rebut poc després de 3:45 d'aquesta tarda. L'incendi mobilitza ja una quarantena de dotacions, 7 de les quals aèries, i aquest incendi amenaça algunes granges i masies on s'han evacuat ja almenys 8 veïns de les seves cases per precaució. A més, també s'han tallat dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Arran d'aquest incendi, Protecció Civil també ha enviat un missatge és alert per ordenar el confinament a casa dels veïns de la partida de la Devesa. A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 17 dotacions, 5 de les quals aèries, i ja han estabilitzat encara un altre foc forestal més prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. Donem també un cop d'ull al trànsit. Hi ha dos carrils tallats a hores d'ara a la C32 a Pineda de Mar en sentit Barcelona i retencions als diversos punts d'accés a la capital catalana, especialment a la C32 a Alella, a la C17 a Lliçà de Vall i a la C33 a la Llagosta. També hi ha circulació intensa a la P7 en direcció a Tarragona, als trams de Llinars del Vallès i Castellbisbal. Marxem ara fins a Sant Cugat, on avui s'ha posat el punt final al Sant Cublac, que en aquesta 12a edició ha donat peu a artistes emergents i ha pogut atreure públic no només de la ciutat, sinó també d'altres municipis. Des de Cugat Mèdia ens ho explica Sergio Morales.
3: La programació musical d'enguany ha apostat per nits temàtiques diferenciades. Divendres va estar marcat per ritmes africans, mentre que dissabte va ser el torn de les sonoritats llatinoamericanes, amb l'actuació de Joao del Monte com un dels plats forts i amb una gran participació a la trobada de Salsa Social, organitzada per Pinya con Salsa. Ricky Andersounds, director del Sant Cublac.
4: Crec que ha sigut l'edició més autèntica o la que s'ha transmès més i s'han explicat més coses. Aquest any que s'ha donat veu a Llatinoamèrica hem vist que hi ha molta gent amb ganes de tenir aquests espais, no? També tenim un gran públic llatinoamericà a Sant Cugat que ha volgut formar part d'aquest festival. Una edició en què hem notat que ve moltíssima gent ja de Barcelona, de Terrassa, Sabadell i d'altres poblacions.
3: La Salsa ha arribat per quedar-se, però de cara a la propera edició tornaran a recuperar els estils que van inspirar el naixement del certamen: blues, funk i soul.
2: I en els esports, ara mateix en joc en handbol la final de la Champions entre el Barça i el Fuchse de Berlín. Ja a la segona meitat els blaugranes guanyen per 5 gols, 25 a 19. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'agenda amb Benabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera amb ball al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny de 6 a 7 de la tarda a la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 8:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.
9: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
10: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
9: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Menti.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
2: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
1: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
2: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
1: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
2: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
1: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
3: Entre tots i totes, fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo, necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. No sóc tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi segueixen treballant 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
3: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
2: A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 42 dotacions, 7 aèries que treballen en una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha cremat una superfície de 6,5 hectàrees. I a més, recordem que s'ha estabilitzat un altre incendi forestal prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. A banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, encara tenim diversos focus d'atenció a la xarxa viària catalana, des del Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha normalitzat la circulació. La C32 a Calella, en sentit Barcelona, s'ha pogut retirar els vehicles accidentats. Tanmateix, a la C32 hi ha retencions entre Sant Andreu de Llavaneres i Argentona i més endavant entre Cabrera de Mar i Alella. Convé destacar que s'ha obert el carril en sentit contrari per afavorir la mobilitat de retorn. També hem de destacar que de sortida del circuit queden retencions encara a la C35 a Granollers i també aturades a la C17 entre Lliçà i Mollet del Vallès i també complicacions a la C33 des de la Llagosta en sentit Barcelona. Pel que fa a l'autopista P7, retencions en el tram nord entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud, en sentit Barcelona, i també en el tram sud complicacions a la zona d'Olèrdola, que vam situats a la C32 a Sitges, on hi ha retencions des de Sant de Ribes, i destacar que regula el trànsit als túnels. De moment això és tot. Bona tarda.
2: Moltes gràcies. Fins ara, que des del Servei Català de Trànsit parlem ara d'educació. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". La manifestació també ha comptat amb presència de representants polítics i ha aplegat unes 25.000 persones. I tanquem amb els esports una darrera hora d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions després de guanyar per 37-34 a la final al Füchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest diumenge 14 de juny, a partir de les 8 del vespre, se celebra el sopar d'estiu de la gent gran d'Abrera, amb ball, al pavelló poliesportiu municipal. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny de 6 a 7 de la tarda a la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol "Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut", a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Salamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 8:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat "Pintavidres de Festa Major", recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo. I de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula "Natchez". A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2 quarts de 3 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2 quarts de 4 a 2 quarts de 9 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2 quarts de 2 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació, l'agenda.
5: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola. El temps es fuga i vola. Posa la segona, que mai ens perdona. El que abans m'omplia, ara se'm fa bola. Crec que estava buida, no sabia estar sola.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les darreres dades dels agents rurals. A la zona hi treballen encara 77 dotacions i el foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB-7031 i l'LP-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
3: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
2: I els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi forestal de Ponts, que ha cremat unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat també a tallar la carretera C14. I a banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, a hores d'ara també estan tallades la C55 a Castellbell i el Vilar i la Nacional 145 a la Seu d'Urgell. També hem de dir que ha mort Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015, considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada l'any 1995. Precisament ens n'informa des de Cugat Mèdia Sergio Morales.
4: Historiador de formació i especialista en història medieval, Sans i Travé va dedicar bona part de la seva trajectòria professional a construir i enfortir el sistema d'arxius de Catalunya. Abans d'arribar a la direcció de l'Arxiu Nacional, va ser cap del Servei d'Arxius de la Generalitat, des d'on va impulsar la creació de la xarxa d'arxius comarcals i administratius del país. I al capdavant de l'Arxiu Nacional va liderar projectes clau com la recuperació de documentació dispersada durant la Guerra Civil i el franquisme, inclòs els coneguts papers de Salamanca. També va promoure l'ingrés de fons documentals de personalitats, famílies i empreses que avui formen part de la memòria col·lectiva de Catalunya.
2: I acabem amb els esports. En handbol, el Barça es proclama campió de la Champions després de vèncer a la final per 37-34 al Füchse de Berlín. Aquesta és la 13a Champions per l'handbol blaugrana i la 50a si sumem totes les seccions. En bàsquet, al descans, la penya perd per 3 punts al tercer partit de les semifinals davant del València Bàsquet, 41-44. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Allà on siguis, nosaltres hi serem. 3W, radioabrera.cat.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: with your swim top still wet.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera. 107.9, els èxits, els èxits. 107.9, Ràdio Abrera.
3: Bebé, bien, ¿y tú cómo estás? Ahora en la noche hay una fiestica, que es la del cumple del Lobe. Avísame, tengo una lista corta para meter, pero si quieres irte puedo, te meto en mi lista, pues.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar ja l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons les dades dels agents rurals a la zona. I segueixen, però, treballant encara 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LB baixa 7031 i l'LP 7032. Escoltem Martí Rossell, sons inspector dels bombers.
3: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven a la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
2: Els bombers també han estabilitzat cap a les 8 del vespre l'incendi de Ponts a la Noguera i, segons dades dels agents rurals, aquest ha afectat una superfície d'unes 6 hectàrees i mitja i ha obligat a tallar la C-14. També s'han retirat d'un altre foc, el que afectava una zona forestal prop de Vilafranca del Penedès. Allà hi han treballat 14 dotacions terrestres, un mitjà aeri i les ADFs de la zona. I d'altra banda, centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat la mobilització l'última d'aquest curs, a la qual també s'hi ha sumat l'Associació Federada de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Escoltem ara el seu president, Jordi Carreras.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral, sinó com una oportunitat per abordar els reptes que realment avui té l'educació pública. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
2: La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. I ha mort avui Josep Maria Sans i Travé, historiador, arxiver i exdirector de l'Arxiu Nacional de Catalunya entre els anys 1992 i 2015. Considerat una figura clau de l'arxivística catalana, va liderar la consolidació de l'Arxiu Nacional i va impulsar la construcció de la seva seu actual a Sant Cugat del Vallès, inaugurada el 1995. I tanquem amb els esports. En bàsquet, només fa uns minuts, derrota del Joventut per 75-87 davant del València, que serà el rival del Barça a la final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
5: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
6: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, dues hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. I a Instagram i Facebook, segueix-nos a DSD Radio Dance.
7: Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita.

0: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
1: i tota la informació.
0: Ràdio Abrera.
2: Els diumenges a les 10 de la nit, Don't Stop Dancing. Les novetats, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Cada diumenge a les 10 de la nit, amb José Antonio Castillo, dues hores amb el millor ritme a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat. I a Instagram i Facebook, segueix-nos a DSD Radio Dance.
3: Estamos de vuelta. Continúa Don't Stop Dancing.

0: estés también de aquí a 7 días en tu FM favorita. El Don't Stop Dancing se marcha, pero en 7 días volvemos, si es posible todavía, con más y mejor ritmo. Hasta la semana que viene.
1: Hasta aquí el Don't Stop Dancing de esta semana. Los 120 minutos.
2: Ràdio Abrera. Són les 12.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
1: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
1: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Obrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: llegint.
1: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
2: Pepita Studios!

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.